que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infama i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurd

Malabarismes amb lleons i tigres? Alerta! Teams cridant a tomba oberta i es caga de vertigen. La trapecista experta, el rellotge a l'Odissea. La hora està deserta, tu mires la funció a la llotja, jo estic a la platea. El centre esquivo les persones, deu ser dansa contemporània com el moviment de les ones. Són el microones, fast food, un minut per escalfar la merda i seure en un sofà, no te n'adones que la vida fa sanefes i es mofa de nosaltres i es parteix quan t'encabrones. Si et penses que la vida és una pel·lícula i tatxes del calendari cada quadrícula,

boxa i... Finiquitem la mala ratxa, que França avança la xarxa de joves amb caputxa. La taxa de cotxes cremats està pels núvols i expectatives extenuades. Tu, Pau, digue'ls que la llum és necessària per la fotosíntesi, que l'odi surt per cessària quan sentim les seves tesis. Amnèsic? Si tinc un barril de records i a l'últim glob veus anells d'espuma a les parets del got. Diràs que tira guai la canya, però m'ho va ensenyar un de Sants, que és de la capital d'Espanya. Si et penses